0: las gratulaziuns.
1: Presentar el bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: All'emission de Dotz astüllem prim gratulada quatter jubilars che han nasciots als sedis de Cercle Dur, el giuveno indigens el plevegl 98. A se antres c'è svus budgens annunzie, sedi qua via telefon, ne sonosa via messaggi WhatsApp, se vus lais gratulada jubilaras de jubilars de Dotz. Al microfon è l'Angela Hendry, cordial benveni. Max Fedri hes de Freimettigen a Berna faceva shot siu indijava l'anniversari. Per el vainus rnula son dontes lingias. Cordials auguris sintes indijons tot bien en scola e bia plagi e la musica de juvenils cars salits tata de vuorts. A per festival de rudien els indis del beadi Max Fedri Hess, je vige la tata la canzun Trompeten Echo de Slavko Avsenik und seine Original Oberkrainer.

Els carideros de siat cun sentiments din Catxadur o la Zeppa Cadalbert de Ruaun Giavijau per siu beandi el Pascal Cadalbert de Denis che festivescia 26 ans.